0: La ciutat estrena un nou espai d'esparciment on podem passejar, on podem gaudir i ha sigut possible gràcies a la finalització de les obres de l'accés sur. Tenim a Lorena Zamorano, és regidora de Turisme. Li donem la benvinguda, Lorena. Què tal?
1: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Volem que ens parli d'aquestes obres que han finalitzat recentment. Què suposa per a la ciutat aquesta iniciativa, aquesta actuació en l'accés sur de la ciutat i quins són aquests canvis que anem a notar la ciutadania, també els visitants de la ciutat?
1: A veure, jo crec que el canvi és notable. A aquesta ciutat li feia molta falta fer una intervenció en tots els accessos a la ciutat i ho hem fet, estan tots ja reformats, l'accés nord va tindre la seva urbanització nova i l'accés oest també per la part de Batoi i faltava este, que en això hem enllestit, no? Totes les entrades a la ciutat, jo crec que tenen una apariència molt, molt digna i representen molt el que som, no? Una ciutat industrial, una ciutat que, sobretot una ciutat acollidora, crec que han quedat totes en aquest sentit, no? Que la ciutat, si algo ens caracteritza és que som hospitalaris i som acollidors, i jo crec que és una bona mostra i les entrades donen aquest efecte, no? de que la ciutat t'acull. Jo estic molt contenta de com ha quedat l'accés sud, i crec que el canvi ha sigut notable. I així, per els comentaris, no, de la gent, jo crec que ha sigut, no, una aposta ben acollida. No? Altres coses se tenen més crítiques, però en aquest cas la gent està molt contenta.
0: Lorena, no deixa de ser una obra, però era important actuar sobre un entorn proper al Molinar. Com contribuïs aquesta intervenció a posar en valor aquest espai patrimonial?
1: Sí, bueno, el fonament també d'esta intervenció, per això ho hem pogut enllaçar en els fons europeus, és perquè tenia uns objectius, no? Uns objectius clars que era enllaçar el que és la zona urbana en el BIC que suposa el Molinar i enllaçar-ho de la forma més sostenible a nivell també de mobilitat i energètic possible, no? I aquesta connexió s'ha fet, no del tot, perquè ens queda una part fins a arribar a la zona de primera aigua, però ja s'ha fet aquesta connexió primera, que després n'hi haurà que millorar, des de la pròpia rotonda per accedir, i sobretot en primant també el tema de la mobilitat sostenible, primant al peató, primant al cicloturiste, que puga fer i ser rutes que ja estan fent-se, perquè jo visc per allà dalt i ja veus com la gent passejava, la gent de la zona alta passejaven per l'avenida d'Elx i ara podem arribar quasi hasta la rotonda del Molinar, que arribem i veus que la gent utilitza aquesta infraestructura que s'ha creat. I d'ací poquet, ja quan estiguem, esperem que tinguem el Molinar enllestit, pues farem una ruta quasi circular, crec jo que es podria fer, perquè per camí de les Solgides pots tornar a la ciutat sense tindre que retornar, no? I jo crec que quedarà una ruta ciclopeatonal molt utilitzada per la societat alcoiana.
0: Sí, perquè a banda, com comentava Lorena, no només està aquesta millora estètica, comentava, hem millorat l'accés nord, l'accés est, i ara tocava aquest accés sud, que queda una entrada bonica a la ciutat, però sobretot són aquests objectius de sostenibilitat, mobilitat, i també per al turisme, no?
1: Sí, clar. Jo crec que el turisme o la idea de rebre el turisme també ens dona l'obligació de tindre la ciutat pa poder rebre, no? I que sigui una ciutat amable, que sigui una ciutat acollidora i que tant el patrimoni com els carrers com ara que estem parlant de les entrades, que al final és la primera imatge que té el visitant de la nostra ciutat, estiguen en condicions, no? I jo crec que ara, per fi, després de molt temps i de molts esforços, hem pogut enllestir aquestes tres entrades i jo crec que és per al turisme, per això està també dins de l'eix turístic, ho hem volgut fer aixina, perquè connecta

0: un dic dos recursos molt potents, que és la zona centre i el Vic del Molinar, que és, sabeu que és el referent a nivell de industrial, on va néixer la industrialització valenciana, el tenim així al coll. I això hi havia que posar en valor. I a poc a poc anirem fent-ho, no? També depèn dels recursos que anem tenint, però era un inici de poder arribar a fer ixa, com dic, ixa ruta turística, cultural, que enllaça dos Vics, el que és el Vic del centre i el Vic del Molinar.
1: En tota aquesta transformació urbana, turística que estem tenint, Lorena, quin paper han tingut o estan tenint els fons europeus Next Generation?
0: Pues un paper primordial. Sense els fons europeus no haguerem pogut enllestir ni una tercera part dels projectes que hem dut avant. En aquest cas concret, tot el cost ha sigut assumit per fons europeus. L'Ajuntament no ha tingut que posar ninguna part. Inclús l'IVA, la part d'IVA també ha sigut assumida per aquests fons. Per tant, tot ha sigut financiat al 100% i en els altres casos pues, al 80, al 60, però que ja el dic, sense l'ajuda, pobles, ciutats mitjanes com la nostra o pobles més xicotets, si no és amb financiació externa és impossible poder, a banda del manteniment ordinari, poder enllestir aquests projectes tan ambiciosos seria impensable.
1: Quins altres projectes de l'estratègia de sostenibilitat turística en destinació estan en marxa o estan previstos?
0: Sí, bueno, este és el que acaba i ara el que estem acabant de rematar és en totes les rebaixes que han hagut de les altres licitacions per no tornar ni un clau a Europa. Estem en contractes menors ja xicotets, pues, enllestint, no? I acabant. Este era el més ambiciós, no? I el més costós. Han sigut, si no recorde mal, vora 2 milions d'euros. I després hem fet el projecte d'Indústria i Festa, hem fet, està fent-se de fet la musealització del Camilo VI, hem ampliat la zona wifi de la ciutat i no recorde més, però n'hi ha 4 eixos, ara no em venen a cap, he dit el més transcendental. Eixos 4 eixos venien orientats o alineats en els ODS, de l'estratègia 2030 i bueno, tot es basa, conforme has començat tu l'entrevista, tot es basa en alinear els nostres objectius de ciutat en els objectius d'Europa per a poder tindre aquests fons i al final són bons perquè els objectius no deixen de ser pues, que siguem una ciutat més sostenible, més acollidora, més accessible i com aquesta política és la que estem seguint des del govern des de fa molts anys, ens ha vingut un poc donat, no? el poder acollir-se a aquestes ajudes.
1: I què sap de la remodelació de la fàbrica de solers? Anava a cometre's per la part de la Generalitat, però crec que encara està pendent.
0: Eixe ha sigut un dels motius de canvi, que hem tingut que canviar un poc l'estratègia del pla de sostenibilitat, perquè era un dels projectes que vam encetar a l'inici, vam programar. La idea era que de pressupostos participatius ja fa del 2021 de la Generalitat va eixir endavant per més votat el projecte de reforma de l'espai de solers, de la fàbrica de solers, que necessita una intervenció de rehabilitació. I des d'aleshores ells es van comprometre a fer aquesta reforma estructural en la que nosaltres, mitjançant el PSTD, anàvem a fer el que és la musealització per crear al final un centre d'interpretació de la industrialització del País Valencià, que com he dit abans naix en Alcoi. El que passa és que la Generalitat va canviar de signe polític i aquest projecte que tenien ells per licitar i per dur a terme jo crec que ha quedat en un calaix. El projecte el van fer en Alcoi, el van pagar en diners municipals i el van donar per a que executaren ells les obres, que és el compromís que hi havia, no?, amb el botànic. I ahí s'ha quedat. Aleshores, hem tingut que modificar el pla de sostenibilitat, tota la planificació que teníem en Europa per al PST, i llevar eixa part i clavar el Museu de Camilo perquè per no tornar aquests diners. No? No tinc ni idea com està, no tenim notícia d'això, per això el dic que jo crec que ha quedat en un calaix, lamentablement, perquè era una bona oportunitat de que Alcoi, i ja no Alcoi, com dic, tot el País Valencià, tinguera l'oportunitat de conèixer l'origen del que ens ha portat fins ací, no? A nivell industrial. Ahí estarà, no? I ja dic que en tindre la mínima oportunitat tornarem a reprendre-lo.
1: De moment han finalitzat aquestes obres de l'accés sur, han aportat canvis a la ciutat, a l'entrada sud de la ciutat, així que ja podem gaudir d'aquesta zona. I li agraïm a Lorena Zamorano, regidora de Turisme, l'explicació de com s'han dut a terme i quines són les seues aportacions. Lorena, moltíssimes gràcies, però tenim una tertúlia ara de la Setmana de la Moda.
0: Ah, no? Pues
1: si li va bé l'agenda quedar-se i podem compartir també amb ella esta iniciativa també
0: claro
1: vinculada
0: sí.
1: a la moda.
0: Un plaer.
1: Lorena, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
1: Ara.
0: Adéu. Adéu.
2: La música medieval sona a Alcoi amb el 750 aniversari del patronatge de Sant Jordi. Divendres 15 i dissabte 16 de maig a les 8:30 de la vesprada, el Paniagua Ensemble oferirà dos concerts únics a la Torre Navalora. Història, cultura i instruments d'època en una experiència irrepetible. Dissabte, a més, cercavila de la Muixeranga de la Marina Alta a les 7 de la vesprada des de la plaça d'Espanya abans del concert. Organitza l'Associació de Sant Jordi. Nostra festa ja!
3: Indalecio Carbonell, presidente del Círculo Industrial. Bueno, hace nada se ha podido inaugurar la exposición. Tenemos también a Jesús Fuentes Popa. Explícanos un poquito, Indalecio.
4: Estamos de celebración. En Alcoi estamos de celebración porque hace 750 años nuestros antepasados, después de la victoria de la batalla de Alcoi, se encomendaron a San Jorge y lo erigieron como patrono de la ciudad, el primer patrono de la ciudad de Alcoi. Bueno, pues en conmemoración de esos 750 años, que además hemos tenido la suerte y el honor de que la Santa Sede nos concediese que fuese año jubilar, bueno, pues en conmemoración el Círculo Industrial no podía quedarse sin
3: adherirse
4: y participar en todo esto. Y hemos montado una exposición de San Jorge, símbolo universal. Hay San Jorges de todo el mundo. Hemos conseguido reunir 67 piezas entre cuadros y esculturas y un total de 260 piezas contando las que hay en unos paneles en la vitrina de entrada.
3: Pequeñito.
4: Hay sellos, monedas, medallas conmemorativas, etcétera, etcétera. Y son de todas las partes del mundo, empezando por Alcoi, Bañeres, Aragón, Cataluña, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Rumanía, Ucrania, Serbia, Rusia, Grecia, Líbano, Trípoli, de Libia,
3: Libia.
4: Y luego de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, hay también San Jorge. O sea que en total es, y todos, lo más bonito es que todos son coleccionistas alcoyanos los que tienen estas piezas. Y montando la exposición, pasaba la gente y dice, pues yo tengo un San Jorge, podríamos haber montado hasta 7 exposiciones como estas de coleccionistas alcoyanos que son devotos de San Jorge y que tienen San Jorge en su posición.
3: Sí. Y un poco la originalidad es que aquí, la sala castañera en la que estamos, pero también, explícanos un poquito.
4: Lo que hemos pretendido es que como no cabían aquí, pues desde la entrada, desde la calle, ya se van visualizando San Jorges y pasas a la subida de la escalera, las vitrinas de la entrada, el pasillo de acceso al salón largo, todos son San Jorge.
3: Y ya llegamos un poquito a esta zona.
4: Al grueso, que es
3: exacto,
4: parte de la sala castañera.
3: Y aquí es un poquito la parte de estatuas, ¿no?
4: Bueno, hay de todo. Hay muchos iconos rusos, ortodoxos, de la cultura ortodoxa, diferentes, que han aportado los coleccionistas.
3: Vale, perfecto. Muy bien, pues nada, Indalecio, muchísimas gracias, muy amable. Como siempre, la tenemos durante todo un año.
4: Sí.
3: Muy bien.
4: Hasta más o menos el 27 de enero del 2027.
3: Tenemos tiempo. Muchas gracias, Indalecio, gracias. Bueno, hemos hablado con Indalecio Carbonell, el presidente del Círculo, y queríamos hablar con el vicario de la Asociación de San Jorge, con Jesús Fuentes Popa. ¿Qué tal, Jesús?
5: ¿Qué tal, Paco?
3: Muy bien. Explícanos un poquito el acto, en qué ha consistido.
5: Bueno, precisamente el Círculo Industrial se ha unido a esta celebración del 750 aniversario y el año jubilar, presentando esta exposición de la imagen de San Jorge, San Jorge Universal en distintos lugares, ¿no? y distintas imágenes con el dragón, con los matamoros, en fin, pero todo en la realidad diferente. Bastante interesante, porque eso también ayuda a la evangelización y a la promoción de devoción y fe en nuestra ciudad de Alcoy en esta fiesta, ¿no? Es interesante ver que tenemos obras de distintos países, de distintos autores, y precisamente el Círculo Industrial se une a nosotros, a la asociación, en esta fiesta, haciendo esta exposición.
3: Muy bien. Un poquito tú lo que has hecho, pues dar la bienvenida a todos los asistentes, bueno, bendecir.
5: A mí me ha tocado hacer la bendición de la exposición y contemplar ahora las imágenes de San Jorge que están expuestas con estos cuadros y esta...
3: La última pregunta. Tenemos ahora a San Jorge en Emilio Sala.
5: Sí, ciertamente. Ahora está, ya ha comenzado la peregrinación de San Jorge a la residencia de adulto mayor. Está ahorita en Emilio Sala. Y el día jueves a las 10 de la mañana tendremos la misa de clausura de esa visita, y se traslada a San Jorge porque en la tarde se iría a...
3: En la siguiente cita.
5: Visitaría al Nazareno.
3: Sí. Al gremio.
5: Sí, el gremio lo tiene ese fin de semana, porque precisamente celebra su fiesta en honor a San Isidro. Y bueno, lo recibe.
3: Ah, qué guay.
5: Y después continúa su peregrinación a La Salle, después baja al Salvador, y del Salvador iría el domingo 24 iría a la Casa Andalucía, el lunes 25 iría al Nauda, y por ahí se va.
3: El chicoteo lo tenemos ahí ocupado.
5: Sí, o sea, sí.
3: Eso es lo que se quería, ¿no? Sí. Esa peregrinación, gente, es el abrirlo a toda la ciudad.
5: Y la gente lo ha recibido con mucha alegría.
3: Eso es estupendo.
5: Sí, excelente.
3: Muy bien, Jesús, muchas gracias. Muy gracias, amable. Gracias. Continué el testimonio de las personas que han venido hacia la inauguración, y con no hablar en el presidente de la Asociación de San Jordi, Paco García. Hola, Paco, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal, Paco?
3: Molt bé, han pogut veure un poquiu per damunt, i estupendo, no?
6: Això és per vindre en ulleres i poquet a poquet anar mirant, perquè hi ha moltíssima cosa per veure, i la veritat que una exposició molt completa, sí.
3: Molt bé. Dins dels actes, dins dels 50 aniversari, que entitats com per exemple el Círculo Suma és fantàstic.
6: Per suport, a veure, així, jo sempre ho he dit, això és sumar, tot el que es faig és suma. Nosaltres ja havíem parlat ja amb el president del Círcul, que anava a muntar aquesta exposició, i nosaltres l'han clavat dins de tota la informació i de tots els actes que va realitzar en el 750 aniversari. Per tant, qualsevol activitat d'aquestes, benvinguda és.
3: Ara, aprofitant, estic pensant, perquè ara si no res, de cap de setmana, concert de música medieval... Sí. Després el xicotec que el tenim, també de peregrinació.
6: Estava de peregrinació, sí, concert. La idea nostra és si també podem, en poquet temps, traure també una relació de tots els concerts que volem fer durant l'any, per així a la gent que pugui saber ja com, què és el que anem a fer. Però bé, el més immediat és aquest cap de setmana, que tenim dos concerts seguits d'Eduardo Paniagua, que jo crec que es faran ahir en la Torre Navalona, jo crec que serà
3: xulo. Molt bé. Perfecte, Paco, gràcies de nou. I per últim volíem parlar, per suposar, també el regidor de festes, Jordi Martínez. Hola, què tal, com estem?
7: Molt bé, encantat de veure aquesta exposició.
3: Explica'm-nos un poquim, no?, el fet que comentava Paco, no?, entitats culturals, associacions, sumen a aquest 750 aniversari importantíssim.
7: Jo crec que és una cosa de ciutat, no?, és un tema ja de ciutat. En aquest cas és el Círcul, que ha recopilat una sèrie de obres d'art, però que m'han dit que estan en Alcoi, però que tenen els orígens en molt espai, i al final el que el dona és tant la transcendència que té Sant Jordi a nivell de tot el món, però també la transcendència que té dins de la ciutat, que la gent busca i col·lecciona i té en propietat peces com les que estem veient, que són una autèntica joia.
3: Aquesta passió pel patró que tenim.
7: Jo crec que és una passió compartida per tots els alcoians, que dins de les nostres possibilitats li rendim homenatge a Sant Jordi.
3: I el 750 aniversari, no parem d'actes, no? També és...
7: Jo crec que l'important és que comencen ara, després de les festes, perquè les festes han sigut l'inici de tot un any de celebració, de tot un any d'actes culturals. Com dius tu, que van sumant-se totes les entitats locals per a fer-lo gran i fa goig, no?, veure aquesta quantitat de gent, fa goig veure aquesta exposició i fa goig que comenci ja en el mes de maig tota aquesta activitat cultural per als 750.
3: Jordi, moltíssimes gràcies. Gràcies.
2: A l'inici d'aquest tram de l'Oi Por Oi Alcoi, d'aquesta segona hora, ja els explicava que algun apunt d'esports teníem en aquest diàleg radiofònic, perquè estem en una setmana clau per al Club Deportivo Alcoiano, clau per al seu futur més imminent, per a saber, bueno, on anirà el proper cap de setmana, o si així acaba l'aventura i se m'han a descansar abans del nou curs esportiu. Ismael Mayor, bon dia.
8: Hola, què tal, Maribel? Bon dia.
2: Com estan els ànims a l'Alcoiano?
8: Doncs, pues, si som l'equip de la moral, pots imaginar-te-ho. És a dir, moral no falta. La veritat és que és una, va ser dur la derrota 0-2 per el Sanse. Però ara mateix ens encontrem en una situació en la que coses més difícils, coses més rares, coses més complicades en el món del futbol s'han vist. L'Alcoiano, en una eliminatòria per ascendre de categoria, va perdre en Olot 3-0. La tornada va ser al Collao, 4-0 va guanyar i va pujar de categoria. I així tindríem mil exemples en el món del futbol modern i abans que tot pot passar. És difícil, sí, però l'Alcoiano per motivació no li falta. Llegit ara les xarxes socials del club, sí, que, bueno, hi sent diversos jugadors animant i dient que sí, que és difícil, però que per ells no va quedar, que van a donar-ho tot i que el diumenge van a fer l'últim esforç per a intentar una cosa que és molt complicada però que no és impossible. Si analitzem, hi ha dades objectives que ens fan pensar en que la remuntada és possible. No van jugar contra el Barça de Guardiola, que Messi i Xavi, Iniesta i tots estos. És a dir, que els dos gols que li van clavar l'Alcoiano, un va ser jugar a balón parat, l'altre va ser un error defensiu. És a dir, que no li van pegar un bany tremendo per a dir, mare de Déu senyor, no fa falta ni anar. No és així. Per tant, ens trobem en un bon partit del Sant Sebastián i en un mal partit de l'Alcoiano. Si la cosa canvia, o per lo menos l'Alcoiano ja no fa tan mal partit, opcions n'hi haurà. La clau, jo crec, Maribel, que és marcar pronte. Si marques pronte, el clau és l'eliminatòria, aquells entren els nervis, són el millor equip com a visitant, sí, i ho van demostrar en el Collao, però són el sèptim millor equip com a local. És a dir, que ens a casa no són tan fiables com fora de casa.
2: I això va passar a partir de les 12 del migdia d'aquest 17 de maig i aneu a comptar-ho a 5 Carrusel Deportivo.
8: Sí, esperem que no sigui l'últim carrusel de la temporada, però sí, va ser un carrusel pues, emocionant. Emocionant dependrà de com vaig evolucionar en els minuts, perquè si te'n fan dos pues ja pràcticament s'ha acabat, però si la cosa va igual a ETA, si marca l'Alcoiano i demés, s'augura un carrusel no apte per a cardíacs. Recorde, l'Alcoiano té que marcar dos gols per a empatar l'eliminatòria. En cas d'empat dels 90 minuts hi hauria pròrroga, però no n'hi haurien penals. És a dir, si guanya l'Alcoiano 0-2 després de la pròrroga, eliminatòria igualada, és, el que passaria de ronda és el Sant Sebastián de los Reyes per millor classificació al final de la temporada.
2: Esperen que siga un 0-3.
8: Ojalà.
2: I que se'n tornin a mitja passe a la següent fase d'esta playoff d'ascens a primera ref.
8: Que seria la final, ja.
2: Exacte.
8: Eliminatòria final.
2: Sí, ja. De moment, a partir de les 12 menys quart d'aquest diumenge.
8: Sí, en carrusel, onda mitja, pàgina web, aplicació mòbil de la cadena SER. Ahí estarem, tot l'equip, per a contar, bueno, pues, o el final d'una temporada espectacular, passe el que passe, o el que hem passat a la següent ronda i juguen la final. Qui sap?
2: Ho contarem tot així en Ràdio Alcoi. Ismael, moltes gràcies.
8: A tu.

0: Estos dies la ciutat de nou torna a ser punt d'interès per la Setmana de la Moda i també del disseny, que va vinculat també a la moda. En aquesta tertúlia hem convidat els nostres polítics. Tenim a Lorena Zamorano del Partit Socialista. Benvinguda, Lorena.
1: Gràcies, molt bon dia.
0: Àlex Cerradelo de Compromís. Benvingut, Àlex.
2: Molt bon dia.
0: Lirios García del Partit Popular. Què tal, Lirios?
3: Muchas gracias, buenos días.
0: Maite Peidro de Vox. Maite.
4: Hola, buenos días.
0: Y Mari Carmen García de Guanyar. Benvinguda, Mari Carmen, també.
5: Paredes, buenos días.
0: Mari Carmen Paredes, perdó, sí, és de veres, ho tenia mal apuntat. Mari Carmen Paredes de Guanyar, benvinguda, Mari Carmen.
5: Vale.
0: I amb els quals volem fer un balanç de la trajectòria d'aquesta Setmana de la Moda, l'aportació que fa la seva ciutat, i bueno, quina és la vinculació que també amb la setmana o els dies del disseny que hem tingut també recentment. Així que anem a començar, ja estan en marxa aquestes activitats, és així, Lorena, Lorena Zamorano, regidora
1: sí, estem en l'Equador, com aquí que diu de la setmana, i bueno, jo estic contenta perquè sense quasi pensar-ho ja portem 4 edicions i amb voluntat de que continuï. El motor de tot això, com sabeu, són dues empreses, l'Institut Aitex i Herum, que van apostar per fer aquest certamen i van comptar amb l'ajuda de l'Ajuntament des del primer moment. I pensem que cada any, bueno, pues anem un poquet més, no? I al final la idea també és que esta setmana no només es parli de moda, sinó que es parli de sostenibilitat, perquè sabeu que el tema de la moda i el tema de la sostenibilitat estan un poc encontrats i n'hi ha molt d'interès per part de tots, a nivell científic, a nivell tecnològic, de un poc superar també ixe malbé, no?, que es fa al medi ambient per tot el tema de la moda, del prêt-à-porter, perquè consumís molta energia, moltes. I de tot això també es parla, no? La idea és un poc fer això sostenible i sobretot també sostenible per al territori. Nosaltres així tenim l'acadèmia, estem formant a gent en moda, en disseny, i és també donar-los a conèixer un món i que tinguin una eixida també en el nostre territori per a la seva vida, no? Per a formar la seva vida professional. I bueno, poquet a poquet pensem que ja estem ahí, en aquest camí, i també des d'ací convidar a moltes més inquietuds que puguen sumar-se. Ho fem des de l'organització cada any, es toca a moltes portes perquè sumen també la iniciativa en aportacions i sempre estem oberts a créixer en aquest sentit.
0: Àlex.
2: Bé, la veritat és que activitats com aquestes, tant la Setmana de la Moda o com dèieu, la Setmana del Disseny, són activitats que van més enllà de lo que són la part lúdica, la part pues, dels passes de model o les xerrades. Van més enllà perquè el que fem és posar en el coll el punt de mira de les persones interessades, dels professionals interessats en aquests sectors. I, claro, una ciutat que forma, com ha dit Lorena, a tantes persones, tant en moda com en disseny, tenim tant la UPB com l'Escola Superior d'Art i Disseny d'Alcoi, que formen a professionals, fer aquest tipus d'activitats en les que venen professionals consagrats, és que venen publicacions importants i rellevants en els diferents sectors, és molt beneficiós tant per a les empreses que n'hi ha a la nostra ciutat, que tenen possibilitat de fer contactes amb aquests professionals consagrats i a aquestes empreses, com als estudiants que també es formen en el que fan aquelles persones que han triomfat. Per tant, és interessant continuar en aquestes jornades, inclús fer-les créixer i fer-les créixer per el costat que interessa tant a les empreses de la comarca com als estudiants que formem a la nostra ciutat. Així que és una gran oportunitat de conèixer les noves tendències i de posar-se en contacte, ja el dic, en empreses i en professionals de altres zones que han triomfat.
0: Lirios.
3: Sí, bueno, la moda no es una frivolidad. Realmente la moda es una industria muy potente que genera muchos ingresos, que genera muchos puestos de trabajo, que mueve la economía, de la que dependen muchas empresas auxiliares. Por lo tanto, la moda es algo que se tiene que tomar muy en serio. Apostar por la moda y que Alcoy, por lo menos en una semana, sea centro de alguna manera de la moda, es muy importante para Alcoy. Y la verdad es que es algo que nosotros estamos muy satisfechos de que sea. Y sobre todo estamos satisfechos de que esto nos confirma, como siempre, que hay que cuidar la iniciativa privada. Hay que mimar a nuestras empresas, hay que mimar a nuestras industrias, porque esto, como ha dicho Lorena, surge de la iniciativa de Aitex y del Grupo Herún, que son dos empresas que apuestan por Alcoy, que creen en Alcoy y que invierten en Alcoy, ya sea generando trabajo o ya sea, pues eso, procurando eventos como el de esta semana. Por lo tanto, nosotros en este sentido, apoyo absoluto, satisfechos, y lo que pedimos siempre es lo mismo, ¿no? Que Alcoy sea industrial, que quien esté gobernando en ese momento sepa que es imprescindible que Alcoy sea industrial y que se apoye a nuestras empresas y a nuestras industrias, porque cuando la industria funciona, cuando las empresas funcionan, se contrata gente, se genera riqueza y Alcoy tira hacia adelante. Por lo tanto, de nuevo, pues eso, dar las gracias tanto al Grupo Herún como a Aitex por esta iniciativa y que no pare aquí y que sigan habiendo ediciones de este tema.
0: Maite.
4: Bueno, pues como se ha dicho antes, es una iniciativa conjunta tanto de Aitex como del Grupo Herún, pero también de ANDE, la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores. La Semana de la Moda comenzó el lunes y, bueno, esta tarde hay una mesa redonda con invitados muy importantes como Iago Jover, Nicolás Montenegro y Lola Casademunt. Es sobre las versiones distintas de la moda española. Mañana una exposición en honor de Pepito el Modisto. Y bueno, el viernes es cuando finaliza esta cuarta semana de la moda con los desfiles en los que se elige el mejor diseñador de la Comunidad Valenciana. Y bueno, nos consta que el aforo está completo, tanto hoy como mañana, el viernes, así que es una iniciativa que va creciendo año a año y es algo de lo que nos alegramos mucho.
0: No hay pero, Maite. No hay ¿qué? Pero, no hay pero.
4: No, no hay pero. Hoy no hay pero.
0: Mari Carmen.
5: Bé, pues des de guanyar pensem que la Setmana de la Moda té coses molt, molt positives, perquè projecta el COI, dona visibilitat al textil de la ciutat i connecta iniciatives, com estem parlant de l'empresa Herún i Aitex, que són els promotors, l'Escola d'Art i la UPV. Faré només un incís perquè a l'Escola d'Art li fa falta un poquet de recolzament ara que estan en vaga. Sí. I també tenim el certamen, o sigui, l'associació ANDE que ens connecta en el certamen de moda emergent. I això nosaltres pensem que és positiu perquè ajuda a donar oportunitats a joves creadors i també a situar el COI en el mapa. Ara bé, nosaltres ens agradaria que encara es connectara un poquet més en la ciutat. I ens agradaria que la Setmana de la Moda fora un poquet més oberta, més accessible i més connectada amb tota la ciutat. I no ho fem com a crítica, ho fem com a una aportació. I com ha dit Lorena, ens agradaria també que s'integraren més centres educatius, per exemple, de formació professional, que pogueren també estar dins de la Setmana de la Moda i treballar dins de la Setmana de la Moda. I al final el tema és que l'important en aquest tipus d'iniciatives és que arribem a més gent i que genere beneficis compartits per la ciutat, culturals, socials, educatius i també oportunitats per al futur. Perquè Alcoy té talent, té tradició, té indústria i té potencial per a continuar creixent. I també ens agradaria molt que treballàrem en la moda sostenible, com dius que estem treballant en el medi ambient i demés, però nosaltres pensem que és molt, molt, molt important per al medi ambient i per a tots en general que es treballi en la moda sostenible. Mm-hmm.
0: A veure, s'ha comentat, Mari Carmen, que siga més accessible aquest tipus d'events. Comentava Maite, està complet ja l'aforament de la desfilada. Uh-huh. A lo millor això no està arribant a tots perquè està limitat a un sector o a un número determinat de públic. És així, no?
5: No, suposo que el que és la passarel·la pues, tindrà un cupo perquè és en un espai, però a lo millor es poden fer altres tipus d'activitats on la gent puga participar. M'entens?
1: Jo estic d'acord perquè bàsicament hem coincidit en esperos, que no són peros, són ganes de millorar.
5: Sí, clar.
1: I ahir es va fer per part de la... en el centre comercial, vull dir, pel tema de l'accessibilitat, ahir no n'hi havia foro ni n'hi havia... es va fer una desfilada que van desfilar els alumnes en els seus propis dissenys de l'escola d'art i disseny d'Alcoi. Va estar molt xulo, eh?
5: Sí, sí, sí.
1: Jo, tu no vas poder estar perquè tenies altre compromís.
5: No, em consta, Sergi m'ho va comentar.
1: Però va estar Sergi i va estar molt xulo i a mi em va agradar moltíssim perquè... estem acostumats, sobretot la meva generació, cabarrere, a quan vas a un desfile que siguen bueno, persones perfectes, no? Idealitzades, i allí n'hi havia de tot. I em va donar moltíssima alegria veure gent de tota classe de cossos, de tota classe d'edat. I això jo crec que estem aconseguint que els nostres fills ja ho normalitzen. El que nosaltres no hem normalitzat, aquestes noves generacions estan normalitzant-ho i, a més, que desfilaven en un garbo que ja el volguera jo per mi. Va estar molt xulo. En el sentit d'això que dius tu, d'obrir un poc, clar,
5: sí.
1: Hi ha coses que tenen aforo i llocs que tenen aforo, com el d'esta vesprada, que n'hi ha una xerrada en un lloc tancat i tenim que complir aforo. Però sí que s'intenta també obrir-ho, per això s'utilitza el centre comercial també, perquè col·labora, que així també fan falta mans i fan falta diners per poder portar tot això endavant. Però sí que la idea és això, anar obrint i que al final impregne, no? Tant en el teixit empresarial de la ciutat com en el teixit social, perquè jo crec que el que volem en això és precisament que sorgisca una indústria al voltant de la moda, sí. Del tèxtil, que no és precís que fem roba, que n'hi ha, com dia la companya del PP, empreses auxiliars. Erum és una empresa auxiliar del món de la moda en els seus perxes, no?
5: Jo em referia també als estudis, perquè, per exemple, en formació professional, en Batoi tenim el d'estètica i demés, i jo crec que també podria ser una base per introduir als joves en la moda, que
1: totalment
5: no siga tot saló d'estètica, que està molt bé, però poden entrar en el món del modelatge i aquest tipus d'indústria.
0: Molt bé. Si voleu fem una pausa perquè vos hem escoltat a tots i en la segona part, si teniu que matisar o completar alguna cosa, ho fem.
6: Amigos de la música de Alcoy, temporada 2025-2026.
7: Después del éxito el año pasado con Dancing ABBA, llega a Alcoy Dancing with the Beatles, un viaje épico con cantantes, músicos y bailarines en vivo en un espectáculo único sobre el amor, la amistad y la vida. Próximo 16 de mayo a las 19:30 horas en el Teatre Calderón. Venta de localidades en Amigos de la Música, calle Santa Lucía 3 Bajos, en taquilla del teatro y en www.ticketalcoy.com. Revive la magia de los inolvidables chicos de Liverpool y la de sus grandes éxitos.
6: Radio Alcoy con la música.
0: I continuem la tertúlia. Avui ens acompanyen Lorena Zamorano, Àlex Cerradelo, Lirios García, Maite Pedro i Mari Carmen Paredes. Estem parlant de la Setmana de la Moda i també del disseny que acompanya aquest event en aquesta tertúlia. Hem escoltat aquesta primera valoració, que és el que veuen els nostres polítics, quina és l'aportació s'obté d'aquests events. I ara sí que m'agradaria tornar a escoltar-vos després d'esta primera intervenció. Qui voldria començar, matisar alguna cosa, per fer alguna aportació? Àlex?
2: Bé, al final jo penso que una altra de les funcions que té i el que des de l'Ajuntament pensem que és important és un poc contagiar a aquestes empreses que treballen al voltant tant de la moda com en el disseny, en el cas de Dan, en la Setmana de Disseny, contagiar de que el disseny, el dissenyar, el estar en a la última, el treballar molt en el producte que fem, és una manera de competir amb altres, altres fàbriques d'aquests sectors. Per exemple, la moda, evidentment, aquell productor que es dedica a fer-lo de sempre difícilment tindrà un futur, ha d'anar innovant contínuament. Aleshores, portar aquestes innovacions a la ciutat i portar empreses que apliquen aquestes innovacions com a casos d'èxit és una bona manera d'intentar contagiar a les empreses que tenim a la nostra ciutat, que és un camp a explorar i que pot tindre èxit, i és una bona manera d'apoyar a aquesta indústria, com dia Lirios, apoyar aquesta indústria i intentar que tinguin un futur més clar i més fructífer. Per tant, cal treballar també molt en que vagin empreses dels sectors representats en aquests esdeveniments a aquestes activitats, i inclús també, ja ho he dit antes i ho hem dit tots, els estudiants. És important, si el que volem és fixar el talent a la nostra ciutat, hem d'agafar estudiants i hem d'agafar empreses de les nostres comarques en aquests esdeveniments i posar-los en contacte. És la millor manera de primer, que tinguem un teixit industrial fort, i segon, que aquelles persones que es formen a la nostra ciutat en aquests centres educatius puguen treballar a la nostra ciutat i puguen tindre aquest projecte de vida al Coll o a les comarques.
5: Sí, jo crec que quan s'ajunten tant aquestes empreses com aquests estudiants, pues es crea aquesta sinergia que és molt, molt necessària per a que es posen en comú tant la gent jove, el que està estudiant, com les empreses, el que realment necessiten, o el tindre aquesta informació de lo que ara mateix s'està estudiant, que a lo millor hi ha empreses que no estan al dia, no? Con lo cual em sembla molt interessant i tornar a incidir. Tenim, com tenim, a ITECS, que fa els anàlisis, els materials i demés, i que ja fa temps que n'hi ha empreses així en Alcoi on tenen matèries que són sostenibles, jo continuo dient que haurien de fer un camí perquè Alcoi fora un referent en esta qüestió, en el tema de la moda i moltes més coses.
3: Sí, bueno, en Alcoy tenemos que ser conscientes de que somos muy afortunados. Tenemos la UPV, tenemos la UA, tenemos ITECS, tenemos sobre todo un tejido empresarial potente y que sigue apostando por Alcoy pese a todo, pese a veces a los políticos, pese a la orografía y pese a todo. Entonces, una iniciativa como esta tenemos que valorarla todavía más, porque son iniciativas que le dan vida a la ciudad, que generan riqueza, que nos ponen, como decían, en el punto de atención, nos puede mirar la gente que a lo mejor no se ha parado en Alcoy, puede pararse y pensar que Alcoy tiene potencial y que en Alcoy se puede invertir. Entonces, todo eso suma, y todas esas son las cosas que tenemos que apoyar sin fusuras y que tenemos que estar ahí. Ojalá siga habiendo este tipo de iniciativas privadas, ojalá siga habiendo empresas valientes que apuestan y creen en Alcoy, y que entre todos hagamos un Alcoy mejor y que tenga futuro para nuestros hijos.
0: Maite.
4: Bueno, pues en Alcoy ya sabemos que hay tejido empresarial, que hay formación, que hay talento y sobre todo hay ganas de emprender. Entonces, todo lo que sea apoyar estas iniciativas y que se pueda, pues a lo mejor abriendo más el abanico a estos eventos, estaría muy bien, sobre todo a cuantos más jóvenes se llegue, sobre todo por los estudiantes que se están formando en estos aspectos, y a más empresas, muchísimo mejor. Así seguiremos creciendo y seguiremos pudiendo ofrecer pues un producto de calidad, como siempre hace Alcoy en todo, ¿no?
0: Lorena.
1: No, jo un poc també el que comentàvem tots, jo crec que és una aposta de futur, que ara pareix que ha començat com algo lúdic, algo, no? Però jo vull pensar i per això jo crec que estem entre tots recolzant, perquè pot ser l'embrió d'algo més important, no? Crec que així tenim un sector molt potent, que és l'artesania, que la utilitzem per altres coses, la utilitzem per al món de la festa, però no deixem de tindre bordadores, no deixem de tindre persones que treballen el metal, no deixem de tindre tots aquests oficis que estan perdent-se, perquè són, els oficis manuals estan perdent-se i pot ser un revulsiu també, és com un canvi de, no? De paradigma de la festa o obrir-se, no? Al món de la moda, que també és un sector molt potent. Jo crec que al COI estem en un entorn d'innovació, en un entorn de tecnologia, que això el que té que aplicar-se també a la indústria de la moda que pugui emergir d'ací, no? El valor afegit que tenim que aportar des del COI deu de ser eixe, la innovació i la tecnologia i la mà d'obra especialitzada en el sentit de especialització, no? Que això també en un món global, perquè la moda es mou en un món global. I jo crec que no estem així per competir per preu, perquè estarem morts. Sempre estarem morts si nosaltres volem competir per preu. Tindrem que competir per altres coses i jo crec que estem en el embrió, no? d'això que pot arribar a ser.
0: Però que comentava Lorena, podria ser una setmana de la moda d'indumentària festera, per exemple? Tot això, tots els dissenys o la...
1: No em referia exactament a això, sinó que tots aquests oficis que estan al voltant de la festa, en definitiva, són oficis artesans que poden també aprofitar per a aquest mercat, no? I obrir-se mercat. Uh-huh. Al final, si el COI ha ressorgit de totes les crisis que van suposar la crisi del tèxtil, la crisi és perquè ha diversificat el seu teixit industrial i ara tenim una oportunitat també, perquè tenim que pensar que si apostem a una cosa només, aquesta cosa ens falla i se'n va tot, no? I jo crec que obrir-se a nous mercats, a noves formes de fer, sempre ens assegura aquesta sostenibilitat que jo crec que compartim entre tots.
5: I l'ingeni de la gent alcoiana, no? Que saps... Eixa, classe.
2: Claro, eixa creativitat, eixa saber fer de molt de temps i el donar-los, com ha dit Lorena, altres possibilitats i altres mercats. Jo sempre dic que jo en la setmana del disseny vaig conèixer una empresa alcoiana que és una parella. Un d'ells és segon manyà de tota la vida, té una empresa i treballa en metal, i l'altre ha treballat sempre en la moda, en el cuir i tot això, i entre els dos el que han fet ha sigut crear una línia de mobiliari d'alta gamma. Sí. I aquest mobiliari està venent-se arreu del món. O sigui, tenen un showroom en Estats Units.
3: Estan posicionados, sí.
2: Això vol dir que el nostre saber fer, aquesta manera de treballar que tenim així, en els materials, aplicant-los, a lo millor a un altre sector pot triomfar i a lo millor un mañà li costa moltíssim trobar aquesta clientela nova perquè ha canviat moltíssim el mercat seu, però en canvi per este costat sí. Per tant, este tipus d'esdeveniments el que fa precisament i el que volem és obrir eixe mercat, i està la Setmana de la Moda en la que participen, com hem dit, empreses reconegudes i també l'Ajuntament, i després està la Setmana del Disseny en la que participa l'Ajuntament, literalment, agafa de la mà el testimoni i ajuda a les empreses, sense anar més lluny, en l'última revista d'interiors, una publicació molt reconeguda, han aparegut estudis d'interiorisme alcoians i productes que es fabriquen al COI. Estem donant-los una visibilitat molt important i ahí l'Ajuntament fa un paper molt gran. Evidentment, les empreses són les que també han de sumar-se, perquè si no hi ha producte no hi ha manera de que isca. És fonamental la cooperació tant municipal com de les empreses, és importantíssima. No, una sense l'altra no funcionaria.
3: I dejar claro que Alcoi tiene potencial, porque Alcoi siempre se ha conocido por el textil, que el textil hay que apoyarlo, hay que valorarlo y hay que luchar para que tenga futuro, pero que somos capaces de movernos en otros sectores y hacer otras cosas. Hemos diversificado, igual que han hecho poblaciones vecinas, y ese es el futuro, porque si te quedas anclado, no innovas, no diversificas, uh-huh. Pues mueres, ¿no? Entonces yo creo que eso demuestra cómo somos los alcoyanos, que somos capaces de salir de crisis, somos capaces de no anquilosarnos y en ese sentido ves futuro, ves posibilidades de que Alcoy sigue estando ahí.
2: Tenim productes de qualitat i, además, reconegudes.
3: Sí, sin duda.
0: Bueno, esta vesprada comentàveu la xerrada sobre Lorena, Pepito el modisto, no?
1: Era... No, és demà. És la taula redona que ha comentat dels ponents, sí. Són ponents de primera línia.
0: Sí, sí, són dissenyadors que estan venent...
3: Hombre, no, la Casa de Mundo és muy potente.
0: És una firma important, sí. I, bueno, ese contrast també en una persona que durant molts anys va crear així la nostra ciutat i recuperar un poc lo tradicional, no? Lo de tota la vida, lo dels modistos de cosir de tota la vida, en contrast d'això que comentava Lorena, d'una moda més sostenible, no?
1: Correcte, no? Però també era un poc fer una visió al passat que, per un poc demostrar que, no, que això no és perquè sí, no? Que així també hem tingut figures del toreo, en este cas sí, de la moda, que han obert un poc camí i han sigut també punters, no? En aquest moment Pepito el Modisto tenia un reconeixement a nivell nacional i ha sigut d'Alcoi. També està bé aprofitar aquests certames per posar en valor les coses que hi han fet, no?
0: Molt bé. Bueno, pues tenim en marxa esta quarta setmana de la moda en totes les seues activitats i totes les aportacions que està realitzant a la ciutat. No sé si voleu fer algun comentari més, perquè estem a punt d'acabar aquesta tertúlia. Si no, jo ja vos agraïs la vostra participació, Lorena Zamorano, Àlex Terradelo, Lirios García, Maite Pedro i Mari Carmen Paredes. Moltíssimes gràcies. Fins aquí aquesta tertúlia. Arriben les notícies. Adeu.
2: Adiós. Adiós.